wọn. Kí Olúwa kó bojú wò ọ́ láti òkè wá, kí ó sì fún ọ ní àlàáfíà. Àlàáfíà nínú àgọ́ ara rẹ, àlàáfíà nínú inú.